0: I ara ens amoyant que em són casa que hi ha One Friend, Goblin or Gexag Man.
1: Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand.
0: Anomaniat aquest acord d'acord amb amic, com ho tapos, amb amic, com ho jures, manzana.